0: estan en un nivell de qualitat altíssim. Molts, molts, la gran majoria d'ells participen en projectes europeus i sou capdavanters en pues, cadascú en la seva àrea, no? Per exemple, el Cimarro pues, en tot lo de la IA està destacant, és centre de referència. L'escola d'adults enguany també ha participat en un Erasmus, el González Vera. Bueno, vull dir que crec que tinguem un nivell en centres educatius públics molt alt i això sempre és d'agrair perquè tot aquest tipus de projectes és un extra que els docents li dediquen pese a les males condicions laborals que tenen, no? I bueno, pues sempre pues, felicitar-nos i enorgullir-nos d'esta educació pública de qualitat que tenim a la ciutat.
1: 61.000 usuaris anuals té la Biblioteca Municipal de Xàtiva.
0: Bueno, jo crec que ningú discutís que la Biblioteca de Xàtiva és un dels primers i dels principals equipaments culturals de la ciutat. Ha hagut ampliació d'espais, ha hagut ampliació d'horaris, ha hagut ampliació de professionals i, bueno, jo crec que ahir pues, cal felicitar al regidor, Alfred Boluda, al director de la biblioteca, a César Pla, i bueno, que un 56% de la població de Xàtiva siga usuària de la biblioteca, pues també és per a enorgullir-nos.
1: I més encara estos dies que passen, a més de ser el que són centres de cultura, de literatura...
0: Una programació variadíssima.
1: Sí, programació variadíssima. També són refugis climàtics,
0: sí,
1: que no ens van gens malament.
0: Sí, sí. Bueno, saps que en la ciutat... A veure, per lo que dius que Xàtiva Unida és verda, hem d'anar, conscienciamos de que hem d'habilitar la ciutat per aquest estiu i per als pròxims, que vindran que van a ser igual o més durs. I teníem la Casa Cultura, teníem la biblioteca i ara saps que hem ampliat també, i la Casa de les Dones és refugi climàtic també. A més és un equipament que tenim obert de 9 del matí a 9 de la nit i per tant pues, és rentabilitzar els recursos que tinguem. També ha passat que la sala d'estudis de la biblioteca en juliol, per vacances del personal, tanca, han estat demandant-nos, per favor, sala d'estudi, i hem habilitat també dos sales en la Casa de les Dones per als opositors que tenen que estar estudiant aquest estiu i bueno, pues, puguen tindre aquest espai també en aire condicionat, en aigua fresqueta propet i bueno, i la companyia de Laura, de la conserje, que és fantàstica i es cuida molt bé a tots.
1: Bueno, arriba l'orgull. I amb això acabem. Preparats?
0: Jo estic preparadíssima. A mi m'encanta la festa i més quan té un component reivindicatiu. Crec que és molt, molt... és molt per estar orgulloses el fet de que la ciutat de Xàtiva tinga la bandera de l'arc iris, que molts ajuntaments de PP i Vox l'amaguen, que nosaltres la tinguem per tots els racons de la ciutat i que demà espere que omplim l'Albereda en aquestes reivindicacions i acompanyant a totes les persones del col·lectiu que bueno, perquè per la qüestió que siga pues a lo millor no han tingut aquests moments de festa en l'adolescència que tocava i ara pues anem a festejar-ho en ells i en elles i acompanyar-los i suposo que després també en el Jardí de la Pau pues, ho passarem molt bé.
1: Amb l'Izdast entre
0: Correcte.
1: Elles.
0: I els DJs i tot.
1: Amor amorós, si no va xerrat, que no va xerrat, ens queda només el pròxim 24 de juliol, abans d'anar-nos de vacances, per a fer una xerradeta d'estes de final de setmana. Així que esta ha sigut la penúltima. Ens retrobem d'ací dues setmanes. Gràcies, amor.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Dos gotoches divendres arriba a l'agenda del cap de setmana a Xàtiva i Comarques, que per cert ja la tenen a la nostra web, a radioxativa.es, i avui de la mà d'una companya especial, Aitana Francés. Hola, Aitana.
1: Hola, Jordi.
0: Perquè Carla ja torna a partir del dilluns, però bueno, avui fas tu de Carla, ¿vale?
1: Avui faig jo de Carla en l'agenda.

0: Bueno, ¿y qué nos espera este cap de semana, Aitana?
1: Pues la verdad es que este cap de semana está súper, súper carregat de actes per tots els pobles de les nostres comarques, però principalment mos quedem en Xàtiva primer el dissabte.
0: Com a titulars, no? Per una banda, nits al castell.
1: Sí. Aquest dissabte tornen les nits al castell amb Rafa Sánchez, que és la veu de la Unió.
0: I que estarà amb nosaltres al final del programa.
1: Sí, i actuarà a les 11 de la nit al castell de Xàtiva. Uh-huh. Una cita que està... Pues és molt esperada per als amants del pop dels anys 80 i 90.
0: És a dir, dels nostres pares. I abans del concert també celebrarà la Festa de l'Orgull, ho hem comentat amb Amor Amorós.
1: Sí, la jornada començarà a les 6:30 amb la manifestació que és des de la Casa de les Dones en la plaça de l'Espanyoleto i acompanyada per la batucada de Ritmus. Arribarà a les 7 davant de l'Ajuntament on es llegirà el Manifest de l'Orgull que està a càrrec de l'associació Arc Sant Martí LGTBIQA+. Després, a les 9 de la nit, hi haurà sopar de germanor al Jardí de la Pau i la nit continuarà amb el gran show de Liz Dust, a les 9:30 i amb DJ a partir de les 11 de la nit.
0: Molt bé, mira, Liz Dust és esta.

0: en esta meravellosa versió del Libérate del Titi. Comencem, Aitana, després dels titulars, amb les activitats desglossades. Comencem amb avui divendres.
1: Sí, comencem en la comarca de la Ribera Alta. Avui divendres, a les 8 de la vesprada, un viatge per l'Europa romàntica a l'església Sant Pere Apòstol de la Pobla Llarga. És un concert del grup de cambra de la Unió Musical i es tocaran obres com de Mozart o de Offenbach.
0: I a la mateixa població, canvi radical de registre també, no?
1: Sí, perquè a les 10 i mitja de la nit a l'Auditori Vicent Andrés Estelles rep l'espectacle de màgia de Bruixa Amaga amb Patricia Ferrero.
0: I ara vinguem a la costera, a l'Alcúdia de Crespins.
1: Sí, allí a les 8 de la vesprada es presenta el llibre de les Festes Majors 2026 a la Casa de la Cultura.
0: I ara parlarem amb elles i ells perquè a Xàtiva vesprada de danses.
1: Correcte, el grup de danses Socarrel actuarà a les 8 de la vesprada a la plaça de la Trinitat i més tard a les 10 a la plaça de Santa Anna, on acollirà una nova edició de Baix a la Fresca.
0: També tenim música tradicional a Moixent i a Agna.
1: Sí, a Moixent, a les 7 i mitja, a la plaça Major, serà l'escenari d'un intercanvi de dolçaines i tabal amb la colla d'Agna i després continuarà a les 10 i mitja a la plaça de l'Ermita d'Agna.
0: I si algú busca una nit més tranquil·la? Doncs
1: pues entonces anem a la Font de la Figuera. A les 10 de la nit, Maridín Labrera presenta El Bolero Vivo al Verdoso.
0: I n'hi haurà música coral.
1: Sí, al Baida, la sala cultural Odeo, acull a les 10 el concert d'intercanvi entre l'agrupació coral de Carcaixent i l'agrupació vocal Eduardo Torres.

0: La veritat és que esta xica és molt bèstia. I la podrem escoltar a Montesa, a les nits al castell.
1: Sí, avui actuació d'Àgueda Segre i és a les 11 de la nit.
0: T'agrada?
1: Sí.
0: Espectacular. Si com l'oreig que encén la rosa, mira i no veig creix una rosa, tot ens proposa. Canals també ve molt carregat.
1: Sí, a Torre de Frares comença les seues festes avui amb la penjada de banderetes a les 8 de la nit i després sopar popular a les 10, al carrer Crist i la plaça de la Pau.
0: I sense eixir de Canals,
1: el barri de la Torreta celebra una nova cita de cultura al carrer, amb sopar popular a les 9 i concert del trio vocal, les WOT a les 10 i mitja.
0: També activitats a Enguera, a Castelló de la Ribera i a la Llosa de Ranes.
1: Sí, a Enguera, jocs inflables des de les 6 de la vesprada a la piscina municipal i classes de pilates a les 7 i mitja en el llarg del jubilat. A Castelló, a les 7 i mitja s'inaugura el mercat municipal d'exposició fotogràfica que rep el nom del meu poble i a la Llosa de Ranes arriba la 25è volta de carro a la província de València.
0: I un últim recordatori solidari.
1: Que avui es pot donar sang a la Font de la Figuera, de 4 i mitja de la vesprada a 8 de la nit, al Centre Social Polivalent, i a Navarrés, de 7 a 8 i mitja, al Centre Cultural.

0: Bueno, després de l'orgull de Rafa Sánchez, així a Xàtiva, què més tenim demà?
1: Pues, demà a Xàtiva, la falla Joan Ramon Jiménez celebra la seva Eivissa Party.
0: Ah-ha.
1: Des de les 7 de la vesprada al seu casal i comptarà amb la música de DJ Mao i DJ Patiño.
0: Vale, que guai. I el casal sí. Sant Jaume també està de festa, no?
1: Sí, en la seva tradicional festa de Sant Fermí, que inclou dinar, karaoke, correbars i després, bueno, i durant tota la jornada, xaranga.
0: Molt bé. Seguim repassant esta agenda, ho seguim fent amb Aitana Francesc i anem a Canals. La música també serà protagonista.
1: Sí, el Centre Cultural Càlix III acull el Festival So 21, amb el col·loqui a les 7:30 i concert de l'Orfeó Universitari de València a les 8.
0: I continuen les festes, com bé has dit abans, a la Torre dels Frares.
1: Sí, el dissabte amb el Teatre Infantil a les 8 de la vesprada i el monòlic de Manu Badenes a les 10:30. Després, disco mòbil des de les 11:30 de la nit.
0: Et sembla, Aitana, si abans de passar a diumenge fem una ronda ràpida amb les propostes de dissabte? Així ràpida, pim, pam, una, dos, tres, vinga.
1: Vale. A les 8, a la plaça de Manuel Tolsa en Enguera, acull el concert d'estiu de la Unió Musical Santa Cecília junta a la banda d'Albaran. A les 10 de la nit, el claustre del Col·legi Sant Domènec de Castelló rep l'actuació del cor de cambra Lluís Bits Vocals. A les 10:30 de la nit, Letícia García presenta el seu espectacle de monòlegs al Palau de Cerdà. Després, a les 11 de la nit, al llarg de la bufera d'Agna serà l'escenari del concert Brass Band en l'escena i pantalla. I en l'apartat esportiu, Bolbaite celebra la 32a cursa popular amb proves infantils des de les 7 de la vesprada i cursa absoluta des de les 11:15, mentre Canals acull tota la jornada del torneig de handball herba al camp de 4 camins.
0: Vinga, i tanquem el cap de setmana, doncs, amb el diumenge, que és com es tanca el cap de setmana.
1: Pues sí, a Xàtiva, en l'església Sant Pere, acull a les 8 de la nit el concert d'intercanvi entre el cor de la ciutat de Xàtiva i el cor Eco Boxis.
0: Ahir vam parlar amb elles i ells, la dansa també continua.
1: Sí, perquè l'escola de danses de Xàtiva participarà a les 7:30 en un intercanvi en el grup de danses La Delica de Gandia a la plaça de la Marina de Gandia.
0: A la Llosa de Ranes, nova cita amb música a l'Ermita.
1: Sí, a les 8, l'Ermita del Santíssim Crist del Miracle acollirà el concert Cordes al Pop.
0: Seguim repassant.
1: Sí, Antella, l'Auditori Municipal, serà l'escenari a les 7:30 del Festival de la Final del Curs d'Av Dance.
0: Uh-huh.
1: I després, les festes de Torre dels Frares ja arriben al seu final,
0: uh-huh,
1: en la missa a les 11 del matí, després la processó a la Mare de Déu del Carmen i en acabar una picadeta popular.
0: I el nostre amic Botifarra també té jaleo, no?
1: Sí, Botifarra actuarà este diumenge en la plaça L'Amistat de Pedreguer, dins de la seva gira d'estiu.
0: De la seva intensa i immensa gira d'estiu. Sí. En definitiva, un cap de setmana amb música, amb dansa, amb humor, amb festes populars, amb cultura, amb esports, repartit per totes les nostres comarques, per la costera, per la canal, per la Ribera Alta. Gràcies, Aitana, per contar-nos esta agenda que, recorde, tenen de portada al nostre web a radioxativa.es.
1: Sí.
0: I enhorabona per les dues ventanes d'esta setmana.
1: Ah, moltes gràcies.
0: Ara, ja has vist?
1: Gràcies.
0: Bé, no? La primera setmana de pràctiques, bé.
1: Molt bé, molt
0: ens hem portat bé i tot això.
1: Molt bé.
0: Vale. La setmana que ve ja veuràs com. Adéu.
1: Adéu.

0: Hoy por hoy, Xàtiva y Comarcas. Con Jordi Company.
1: Cada día 10.000 oyentes sintonizáis el 94.6 de la FM en La Costera, la Canal de Navarrés y la Ribera Alta. Y cada mes, más de 40.000 personas os conectáis a la app y a la web para estar informados de todo lo que ocurre en nuestros pueblos y comarcas. Gracias, gracias por hacer de la radio vuestra casa. Radio Xàtiva Cadena SER, el poder de la conversación.
2: Atención, este verano queda oficialmente prohibido quedarse sin datos en el móvil, esperar a que cargue una serie o decir, no tengo cobertura. Porque si eres CableWall, el verano es para disfrutar. Fibra, televisión y móvil ilimitado. Todo por solo $19.90 al mes. CableWall. Este verano disfruta ilimitadamente.
3: Olvida los brackets. Invisalign alinea tus dientes con tecnología invisible, cómoda y eficaz. En la Clínica Dental Dr. Jaime Viché de Enguera, somos especialistas en transformar sonrisas sin que nadie lo note. Pide tu primera valoración gratuita. Clínica Dental del Dr. Jaime Viché, Enguera. Tu nueva sonrisa comienza hoy.
4: Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
5: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
0: Hoy por hoy, Xàtiva i Comarques, con Jordi Compa.
6: 34,3 graus en el centre de la ciutat i Xàtiva. Avui és una miqueta més suportable la cosa. Vinga, ens n'anem amb les danses. Ho acaba de contar Aitana, l'agenda és un cap de setmana on les danses són protagonistes, no només a Xàtiva, també a alguns municipis de les nostres comarques, però com deia Adés, no podem parar-nos a parlar amb totes i cadascuna de les agrupacions o associacions, perquè si no estaríem tota la vesprada. Així que, entre totes elles, ho hem llançat a sorts i ens quedem amb el grup de danses o carrel de Xàtiva, que esta mateixa vesprada, a les 8, a la plaça de la Trinitat, tenen un primer acte dins de la campanya València és Música de la Diputació de València, i després a les 10 se celebra doncs, el sopar de fi de curs i els posteriors balls a la fresca, que ja són, sens dubte, marca de la casa. Això serà popular. Ens acompanyen Isabel i Dani del grup de danses Socarrel. Hola, com esteu?
7: Hola, molt bona vesprada.
6: Bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada.
6: Què teniu preparat? Bueno, si voleu comencem amb l'acte de les 8, que és una miqueta el més formal, no? Abans de passar a la festa, Isabel.
8: Vale, l'acte, com bé has dit, està emmarcat dins de la campanya València és Música, que portem uns quants anys aprofitant i celebrem el fi de curs. O sigui, fem, com si diguérem, una mostra dels balls que s'han anat ensenyant els balladors i balladores del nostre grup, pues es fa una mostra de folklore tradicional i es fa enguany en la plaça Trinitat perquè volem portar el folklore a diversos racons. Ja fa 2 anys es va fer allí, l'any passat ho van fer en Anuir i enguany tornem a repetir en la plaça Trinitat.
6: Té alguna cosa d'especial esta actuació? Imagina que el fet de ser el final d'una temporada, el fet de ser el final de curs, té que ser alguna cosa diferent a altres que feu, no, Dani?
7: Sí, perquè com si diguem el reflexe un poc del que hem anat treballant durant tot l'any, no? El curs. També els balladors i balladores de la nostra associació aprofiten per eixir a ballar també alguns per primera vegada al carrer.
6: Estaran nerviosets i nerviosetes.
7: Des d'ací es transmetis un poc de tranquil·litat perquè per ahir hem passat tots i totes, i en realitat el que fem és fer el que ens agrada i transmetre a la gent que és això mateix, el que ens agrada i com veiem i el que hem anat aprenent.
6: Com ha anat el curs? Ara que ja puguem, bueno, ara que s'acaba puguem fer una valoració d'este curs, Isabel.
8: El curs ha anat molt bé. Tots els anys va molt bé. Enguany també ha anat molt bé, i ara a últimes hores la gent s'ha anat tirant darrere perquè fa molta calor.
6: Ja.
8: I assajar en el CCX al final té les seues conseqüències, però bé, el curs ha anat molt bé. Ha anat sobre rodes i no han tingut cap inconvenient i cap imprevist a la vista.
6: I per a pal·liar eixa calor, doncs que millor, Dani, que una nit a la fresca.
7: Així és.
6: Bueno, a priori a la fresca.
7: Sense oblidar mai que estem a la capital de la costera.
6: Correcte, a la capital de la calor.
7: I que les temperatures no ajuden un poc. Però bé, nosaltres, després d'esta actuació, ho intentarem... no sé, passar un poc millor gràcies a un soparet allà sentaets, en begudeta, vull dir, estem intentant que isca tot rodat perquè també la beguda estigui el més fresca
6: possible.
7: Perquè possible,
6: no?
8: Sí que és veritat.
6: De totes maneres fa 27 graus, segons AM, ni tan mal, podria ser molt pitjor.
8: Sí que és veritat que l'ambient acompanya i al final si estàs a gust en la gent i estàs envoltat de la gent que tu vols i que compartís les mateixes aficions i estàs passant una bona nit, al final la calor és suportable.
6: Molt bé. Estem parlant amb la gent de Socarrel, del grup de danses, que tenen, com diguem, doncs això, un divendres molt complet. En primer lloc, la cita a les 8 de la vesprada. Dins de el projecte València és Música.
8: Correcte.
6: Podeu contar-nos una miqueta què és este projecte i quin és el vostre paper?
8: El projecte ve de la Diputació de València i és que diferents grups de música, i en este cas nosaltres, tradició, folklore i demés, pues fan una actuació, tant com, igual que la fe la música vella, la música nova, l'escola de danses, pues Socarrel també està unida a la campanya de Diputació, i res, és això, fer una mostra de folklore i nosaltres la... aprofitem i fem un fi de curs.
6: Molt bé. I després, a la nit, a les 10 de la nit, a la plaça Santana, n'hi ha un sopar, també abans d'eixer Sarau. Dani, socis 8 euros, no socis 10 euros, no sé si encara arribem o no arribem els que no som socis a apuntar-nos al sopar.
7: Sí,
6: okay.
7: Clar. Sí.

0: També des d'ací aprofitar i donar les gràcies a aquestes persones patidores que treballen per l'associació, que estan un poc més en segon pla, que no se'ls veu tant, i que ara mateix, en aquests moments, estan treballant per a que tot el d'esta nit pugui ser de la millor forma. I res, aprofitar ací també per donar les gràcies a Diputació de València i al programa València és Música per donar-nos l'oportunitat de fer aquesta actuació.
1: A veure, que l'oient estarà sentint ahí dos veuetes que estan colant-se tot el rato pel micro, que estan ahí xerrant, que estan ballant, que estan cantant. Ja que esteu ahí, ara me se presenteu. Qui sou? A veure, el vostre nom.
2: Martí.
1: Martí?
2: Lía.
1: I Lía, molt bé. Havíeu vingut alguna vegada a la ràdio, vosaltres? No? I vos agrà? Sí, sí, però ara no parleu. Ara tot el rato parlant mentre parla Dani i Isabel, i ara no parleu. A veure, això. Vosaltres aneu esta nit també a veure les danses?
3: Home, clar.
1: Sí? Molt bé. Escolta, cadascú té el seu paper. La conciliació familiar. Dani, Isabel, no res, un últim missatge per als oients que ens escolten, de convidar tant a l'acte de les 8 de la vespre com també a les 10 de la nit, Isabel.
3: Més que res, és això, convidar a la gent a que vinga a veure'ns a la plaça Trinitat i després poden passar-se per la plaça Santana, que és on fem el sopar. Baixa la fresca, no estarem molt a la fresca, però podeu vindre...
1: Podria ser pitjor.
3: I passar per allí, vos feu un refresquet i esteu acompanyats del grup de danses Socarrel, que sempre és acollidor.
1: Martí i Lía, ho han fet bé?
2: Sí.
1: Els aplaudim. Dani, Isabel, gràcies, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Gràcies. Adéu.

Bueno, pues yo creo que no hay mejor manera, ¿no?, de poner punto y final, de posar punto y final a este Hoy por Hoy Xàtiva i Comarques d'esta setmana. Recorden, dos idees que actualitzem la informació a hora 14 amb Fèlix i Aitana, Francesc, i el pròxim dilluns ja canvi de rols, canvi de veus. Vostè i jo, tu i jo, ens tornarem a escoltar ben prontet a les 7 del matí, 7 i 20, 8 i 20, i després a l'Hoy por Hoy. Carla Benavent torna el dilluns i es posa al capdavant de l'hora 14 i la ventana de Xàtiva i Comarques. I Aitana, doncs, ens ajudarà a fer-ho tot, perquè és la millor i està en tots els jocs, i sobretot s'encarregada dels esports. Això serà a partir del dilluns. Encara els queda seguir connectats avui a la SER. Uno, per la informació i per les males notícies, i dos, també, per descomptat, per aquest partit d'Espanya que poden seguir a partir de les 7 a Carrusel. Gràcies per estar a l'altra banda. Ens n'anem a veure aullit del Lobo Hombre en París, de Rafa de la Unión, demà protagonista a les nits al Castell. Gràcies per estar a l'altra banda de la ràdio, de la app, de la web, d'on siga que ens escolten. 35 graus. Anem a respirar una miqueta de eixa onada de calor que ens acompanyava a l'inici de la setmana durant este cap de setmana. Agafen forcetes, que la setmana que ve torna. Adeu!